0: La resaca de las concentraciones de ayer deja un mensaje muy claro. Ceuta no está sola. Decenas de miles de personas, según las estimaciones de los convocantes, salieron ayer a la calle en distintos puntos de España para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma y reclamar al gobierno de España una respuesta ante la situación migratoria que atraviesa. Una movilización que tuvo también un marcado componente político, porque buena parte de las críticas se dirigieron directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En Palma, la concentración se celebró en la Plaza de Cort. Allí se escucharon voces muy diferentes, pero con una idea común: defender a Ceuta, defender las fronteras españolas y reclamar al gobierno central que actúe. Escuchamos parte del manifiesto que leyó el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
1: Quiero expresar el apoyo de la ciudad firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes. La situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio. Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad. Pero también está poniendo a prueba España, la capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio. Por eso, desde Palma, queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo. Ceuta no está sola.
0: La presidenta del Govern, Marga Proens, fue también una de las asistentes a la concentración de Palma.
2: Com a presidenta del govern m'he volgut sumar avui en aquesta concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, donar les gràcies a l'alcalde de Palma, a tots els alcaldes que avui estan tenint concentracions, que han il·luminat els seus edificis. L'immensa majoria de municipis de les Illes Balears han sortit avui en el carrer per estar en el costat de Ceuta. Jo crec que les Illes Balears hem estat sempre una comunitat molt solidària. Ho vàrem veure diumenge passat a Sant Moix, tota l'afició mallorquinista, de vora els jugadors, de vora Ceuta, ho veiem avui aquí, perquè això no se tracta avui, no se tractava d'una concentració de colors polítics, se tractava d'una concentració que va molt més enllà de Ceuta, però que passa en primer lloc per la capacitat que tenim tots els que han sortit en el carrer de posar-nos a la pell dels ceutis.
0: Proens ha convertido la situación de Ceuta en una de sus principales reivindicaciones de las últimas semanas y ayer volvió a reclamar explicaciones al gobierno de España.
2: Hi havia aquí un grup de residents de Ceuta que mos contaven entre llàgrimes. Fa un mes que estan tancats a dins casa seva. Hi ha por d'adults i infants a les escoles. Hi ha por de sortir en el carrer. Tenim gairebé una violació cada dia i crec que ho hem de dir fort i clar. Si el govern d'Espanya ha abandonat Ceuta, avui demostrem al conjunt dels espanyols que Ceuta no està tota sola.
0: Considera que lo que está ocurriendo en Ceuta no es un problema exclusivamente de la ciudad autónoma, sino una cuestión que afecta al conjunto del país. También lanzó una advertencia mirando a Baleares. Si no se toman medidas, situaciones como la que está viviendo Ceuta pueden terminar afectando a otros territorios.
2: Però això va molt més enllà de Ceuta. Jo ho vaig dir el primer dia, les preguntes dels mitjans de comunicació, que me demanaven per una crisi migratòria. Crec que s'ha demostrat, se va demostrar ahir amb aquests documents de la policia que estan ja en mans de la justícia. Això no ha estat una crisi migratòria. Mos enganen quan diuen que és una crisi humanitària. Això ha estat un atac organitzat a la frontera de Ceuta, a la frontera d'Espanya. I un govern d'Espanya que no només ho nega, sinó que fa un mes que mos diu mentides. Crec que és la situació més greu de la història democràtica recent. Per tant, crec que és urgent saber la veritat i que el govern d'Espanya respongui. Ceuta no se negocia, les fronteres se protegeixen, l'integritat espanyola no està en venda i els ciutadans espanyols mereixen protecció i seguretat, perquè el que ha passat a Ceuta pot passar demà a les Illes Balears. De fet, està passant.